0: Ọlọ́run yẹn dá sí àwa gan ni o.
1: Sido Ọlọ́run lọ́hun mi o. Pàpàlà àjí òbè sí ilé o. Pàpàlà.
0: Àbí ò dá ní.
2: Ó dá.
1: Pàpàlà àjí òbè sí ilé. Pàpàlà.
0: Àbí ò lágbára ní.
2: Ó lágbára gan.
1: Pàpàlà àjí òbè sí ilé. Pàpàlà.
0: Àbí ò ṣeun fún wa ní.
2: Ó ṣeun fún wa.